0: Nu er det, vi savser i skurks. Laikai els donei palits, vis la plor aquí amb anim.
1: Radio SVHLV.